0: Hacemos un breve flashback. Evidentemente, tú has conectado con ayer por la noche, porque nos hemos trasladado hasta Alicante, porque ahí la ONCE, la obra social de la ONCE, ha dado unos premios. Como bien sabes, a estas alturas, uno de los premios nos lo han dado a nosotros, a Radio Denia Cadena Ser, por ese espacio que hacemos con Otra Visión, pero también se lo han dado al Ayuntamiento de Denia, y por eso nos acompaña ahora mismo el alcalde de Denia, Rafa Carrió. Alcalde, muy buenas.
1: Buenas noches y salud.
0: Bueno, también nos acompaña la concejala de turismo, Marta Gascó.
2: Hola, buenas noches.
0: Bueno, habéis recibido un premio. Yo ya he dicho cuál ha sido el mío, pero ¿cuál ha sido el vuestro?
1: Bueno, pues yo creo que el treball tan important que fa l'Ajuntament en el tema de inclusió, de llevar barreres, de tot el que és intentar ajudar, no?, al món de la discapacitat, que jo sempre recalcaré, són altres capacitats que tenen les persones, i aquesta possibilitat d'integrar-se laboralment, etc., i que la ONCE, la Fundació de la ONCE, reconega tots aquests treballs a una administració com l'Ajuntament, pues feliços, encantats de rebre aquest premi, i també, com no, felicitar a la resta de premiats per els mateixos motius en altre àmbit, no?, com el vostre, en aquest cas.
0: Marta, tu, com a concejala de turisme, ¿está Denia realmente preparada para acoger a las personas con discapacidad?
2: A veure, estem en el camí. Evidentment, com hem comentat en la gala, això no és una meta, això és un punt que ens anima a seguir treballant per la inclusió, per l'accessibilitat, però sí, ja tenim una part del camí recorregut, i per això també este premi, no?, i este reconeixement.
0: Voy a aprovechar este momento porque estamos a una semana vista de uno de los eventos del festival gastronómico más importantes de Denia, el DNA. Conocíamos hace escasas horas que ya no quedan entradas para inscribirse en los cursos gratuitos. Alcalde, ¿podemos ya anticipar que es todo un éxito el DNA de este año?
1: Sí, yo creo que es un evento ya consolidado, ¿no?, que bueno, va ser diguem, del punt d'inflexió va ser el reconèixer la Denia com a ciutat creativa de la gastronomia per la UNESCO. I això ha fet aquest espitxonet de algo que o tens o és molt difícil de poder tirar endavant, que és la gastronomia. Per tant, jo crec que hem d'aprofitar aquest impuls, hem d'estar contents perquè és un event. Este any, especialment, a mi em fa molta il·lusió, primer perquè sóc alcalde la primera vegada del DNA, no? Però sí que és veritat que sabeu que va al voltant del llibre. És a dir, allò de que receptes d'estes que les persones de fa molts anys, pues, al millor o no escrivien, les tenien en ment i no volien transmetre, o ho feien en una fulla de qualsevol manera, que això... en el seu moment vam dir, bueno, anem a plasmar-ho en llibres perquè el futur, les generacions futures, l'única manera de conèixer, i que vagi al voltant d'aquest any del llibre, per a mi és una, té un especial, és un especial espitjament, no?, perquè continuem en el DNA, encara que al voltant de la gastronomia, però que tindrem productors de proximitat, comerços, i com no, es va anunciar que vindrà Ferran Adrià, i que d'acosta no molt de gent, que és la base, no?, lo fort, no?, el que manté l'ànima del DNA. I tot això ajuda que continuem apostant per aquesta gastronomia i aquest servei als de sí i els que ens vulguin visitar a Denia per la gastronomia.
0: Alcalde, el lema d'esta gala de la obra social de la ONCE ha sido el bien vivir. ¿En Denia sabemos del bien vivir?
1: Jo crec que indiscutible. És a dir, nosaltres li diguem l'indit de mil maneres. Le bon vivant, no? Això de saber disfrutar dels plaers de la vida, com és, per exemple, la gastronomia, no?, que parlàvem del DNA, però de poder viure bé a cada un la mesura de les possibilitats i ajudar el demés, la solidaritat, parlàvem de molts projectes que es fan a la ONCE, per suposat, i altres associacions i entitats. Això és fonamental. Jo crec que hem de pensar molt més en les persones i oblidar molt d'altres coses, i el bon viure crec que l'està acertat per a tot, eh? Ho han dit des de la 11, és a dir, qualsevol ajuda, qualsevol acte solidari, he posat al costat de l'altre i participar i ajudar a que tingui una millor vida per a qualsevol persona, això ja t'ompli de satisfacció. Per tant, bon viure, bon vivant, i anem a viure feliços i disfrutar de la vida, que és l'únic que ens han donat per a poder-ho fer, no?
0: Pues vamos a disfrutar de esa vida, de ese bien vivir, y sin lugar a dudas, enhorabuena a Denia, al Ayuntamiento de Denia, pero también enhorabuena a todos los dianenses, porque un bracito de este premio también es parte de ellos.
1: Sí, sí, total, vol dir això, jo ho he dit en les paraules que m'han deixat en el discurset, no? Que és de Denia, i és de les persones de Denia, i en este cas és l'Ajuntament transversalment en molts departaments, però si tenim clar el full de ruta i si tenim clar el model que volem, per ahir està treballant si estem aconseguint resultats.
0: Rafa Carrió, alcalde de Denia, Marta Gascogo, concejal de turismo, muchísimas gracias a ambos por atendernos.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I enhorabona a vosaltres també per la comunicació.
0: Aquí hemos ganado todos.
1: Correcte. Un plaer.
3: Radio Denia,